Imaginatxo, un eris unxis, causa i ga, llori mana o cita. Soc tapatxa, posa xunca, a em, guaig i nimpi. Vina, Bautista.